0: apliques y sos inune.
1: T'escupit ja per i sem, treix la llum que Dio... Jorge...